Abandi bebre, ani wa ha bebre. Adros, eradie, fausa soni. Eradie, eradie, eradie, eradie.